0: Encala que tot el que m'ha fet.
1: Que ho fela.
0: Tens ganes de jugar.
1: Jugar, lú.
0: I que tot el jugar, que tot el assumpte, ha.
1: I.
0: Un últim que tot el jugar sopar. Ara ja ho va a pomula.
1: Caniti.
0: Hanan ja hi ha dintre tenen tots els matatges, hi ha dintre la sopar a pomula. Vale, che. Ara no vull ni tu ara la us begui ni fins quan va van va la us begui mo que.
1: I.
0: Vale, va van a tenir una cara que la us begui sunta. Repetiu che com ha u re i de sense li tin. Ho va van bona ha va sa i buni i na hora i na ja bune. Ka hona hau ka wa re o mo hau wa mo ji ta dile na ku ke sa e ba teka ba go ri si ke ba tla ka uini ma shaba
1: uini ma shaba
0: e
1: are o mo hau wa mo ji
0: ka ne ke me ke pe ka le neta ke se bien sa ma ya go ko ntse ke bua go fe ke ga mo yana so ntati ke ntse ke re ve ve ve
1: Mm.
0: Ah. Kotse ke mo itlaletse.
1: Ah, ho jwa lo ka nnete.
0: A le bo we.